Police con Roxanne. Erse l'impremiez final del Eurovision Song Contest staus tier nos vigins als austriacs a Vienna. Fatsch furore on, per exempel, als Schwedes con ina show de laser che ha tschurviu l'entira Europa.

Nico Santos, All Time High. Vus da glais al program Rumänsch, ans la seis, els duos bigliets gratuits. Pel prüm giö dels Svizzers al Championeri Mundial de Hockey in Vendri, saira contra els Stedis Unies, sum da vent, guadagnò els o Aite Dietrich da Martina. E gratulesce, giavis bum divertiment con ira guarder el match. E sprenze guadagnan els Svizzers.